0: Ràdio Manlleu. Sona
1: arreu del món.
0: Escolta'ns.
1: Ràdio Manlleu.

0: aconseguís.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.
2: You're my spicy margarita.

0: Valencians. Gràcies. Segur que ens queden molts camins per trobar.
1: Som la ràdio d'Osona.
2: Ràdio Manlleu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En uns minuts arrenca a Granollers la 27a edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, el MAC, una edició que girarà entorn al comportament que té l'audiència davant dels nous continguts, tant humans com fets amb intel·ligència artificial. Escoltem Lau Delgado, que és el director del MAC.
2: Analitzarem com estan les audiències, com impacten en els mitjans a l'audiència humana i també veurem què passa amb l'audiència sintètica i també com veiem com l'audiència humana acaba reaccionant davant dels continguts que no han fet humans, no? Que són els que estan fets amb tecnologies automatitzades i intel·ligència artificial.
1: Durant tota la jornada s'organitzen debats, taules rodones i conferències sobre quin paper tenen avui els mitjans de comunicació en la ciutadania. I en clau política, Pedro Sánchez visita avui Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia, que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. I Òmnium, l'ANC, el Consell de la República, la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat han enviat una carta al papa Lleó XIV perquè prioritzi l'ús del català durant la seva visita a Catalunya, especialment en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Les entitats recorden l'arrelament d'Antoni Gaudí a la llengua catalana i alerten del retrocés en el seu ús. També reclamen que l'Església continuï defensant el català i apunten a l'aspiració d'una conferència episcopal catalana. I nova jornada de tensió al barri de Cerdanyola de Mataró, hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar els grups desvalotadors i a l'última hora de la nit es comptabilitzaven també contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. I preacord a Ficosa per reduir l'impacte de l'ERO. Després de la negociació amb els sindicats, el nombre d'afectats passa de 172 a un màxim de 105 treballadors. Les sortides seran voluntàries i es faran de manera progressiva fins al març del 2027. El preacord també inclou indemnitzacions millorades segons l'edat, una clàusula de retorn preferent en cas de noves vacants i també garanties per mantenir les mateixes condicions si l'empresa presenta un nou ERO abans de finals del 2028. I Metges de Catalunya també convoca una nova jornada de vaga el 17 de juny, coincidint amb les mobilitzacions estatals del col·lectiu mèdic previstes entre el 12 i el 19. El sindicat manté les protestes per reclamar millores laborals i denunciar la sobrecàrrega assistencial.
0: Notícies en xarxa.

0: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n l'aigua clara.

0: Aquí trobaràs el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahn.
4: This is Justin Timberlake.
0: 107 FM.
5: This is our party, we can do what we

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Pedro Sánchez visita avui Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. I Òmnium, l'ANC, el Consell de la República i la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat han enviat una carta al papa Lleó XIV perquè prioritzi l'ús del català durant la seva visita a Catalunya, especialment en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Les entitats recorden l'arrelament d'Antoni Gaudí a la llengua catalana i alerten del retrocés en el seu ús. També reclamen que l'Església continuï defensant el català i apunten a l'aspiració d'una conferència episcopal catalana. I dispositiu policial conjunt de Mossos d'Esquadra i la Divisió d'Investigació Criminal a la Cabra del Camp contra una organització criminal dedicada al cultiu i al tràfic de marihuana. S'estan realitzant una quinzena d'entrades i escorcolls amb un desplegament de més de 300 efectius entre els dos cossos policials. I els docents hauran de decidir en les properes hores si avalen l'acord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Recordem que la consulta es va obrir el dilluns i podran respondre fins demà al migdia, tot plegat en un moment de discrepàncies entre sindicats, ja que USTEC ha desconvocat les vagues a l'espera del resultat de la consulta i mostrant-se a favor del mateix, mentre que CGT Intersindical sí que ha mantingut les vagues perquè veuen insuficients les mesures que queden reflectides en l'acord. De fet, avui estan cridats a vaga els docents de les Terres de l'Ebre i Tarragona. I Comissions Obreres ha convocat concentracions avui també davant diverses entitats financeres per denunciar la pressió comercial i la sobrecàrrega laboral que assegura que pateixen les plantilles. El sindicat reclama que els beneficis rècord de la banca es reparteixin de manera més justa i alerta que l'actual model de treball està afectant la salut física i mental dels treballadors. I preacord a Ficosa per reduir l'impacte de l'ERO. Després de la negociació amb els sindicats, el nombre d'afectats passa de 172 a un màxim de 105. Les sortides seran voluntàries i es faran de manera progressiva fins al març del 2027. El preacord inclou indemnitzacions millorades segons l'edat, una clàusula de retorn preferent en cas de noves vacants i també garanties per mantenir les mateixes condicions si l'empresa presenta un nou ERO abans del finals del 2028. I en mobilitat, tres incidències afecten a la circulació en aquests moments, una a la C25 a Sant Julià de Vilatorta, una altra a Santa Coloma de Farners i una altra a la P7 a Barberà del Vallès. Totes deixen un carril tallat. I tret de sortida a Granollers a la 27a edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, una edició que girarà entorn el comportament de l'audiència.
0: Notícies en xarxa.

0: Series on Series.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.

0: Són les 11.
1: Són les 11.
2: Ràdio Manlleu.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els docents hauran de decidir en les properes hores si avalen l'acord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Recordem que la consulta es va obrir el dilluns i podran respondre fins demà al migdia. Tot plegat en un moment de discrepàncies entre sindicats, ja que USTEC ha desconvocat les vagues a l'espera d'aquest resultat i mostrant-se a favor del mateix, mentre que CGT Intersindical sí que mantenen les vagues perquè veuen insuficients les mesures de l'acord. Avui, de fet, estan cridats a vaga els docents de les Terres de l'Ebre i també de Tarragona. De fet, anem fins a aquest darrer punt, on allà hi tenim l'Eduard París. Eduard, quin és l'ambient? Bon dia.
5: Bon dia, Maria. Doncs sí, unes 250, aproximadament 250-300 persones aquí a la plaça Imperial en aquesta nova jornada de reivindicacions. Just ara mateix els manifestants es dirigiran cap a l'Avinguda de Roma. Recordem que la jornada ha començat a 8:45 a la Rambla Nova d'aquí de Tarragona. Els manifestants s'han dirigit de forma improvisada a la delegació territorial i ha muntat allí un piquet per dirigir-se aquí a la plaça Imperial Tàrrega, des d'on estan des de fa aproximadament 30 minuts, i ara, com diem, es dirigiran a l'Avinguda de Roma. La idea és que la convocatòria finalitzi cap a la 1:00 PM amb un vermut reivindicatiu a prop del riu Francolí, sota el pont Ramon i Cajal. Recordem que aquests sindicats són precisament els que estan fent campanya pel no amb aquest preacord signat a USTEC i professors de secundària per part del Departament d'Educació.
4: Gràcies, Eduard. Estarem pendents. Bon dia.
5: Bon dia.
4: I desconvocat el desnonament previst per aquest migdia al barri de Cerdanyola de Mataró després dels greus aldarulls registrats les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 menors per desordres públics i un adult per atemptat contra agents de l'autoritat. Durant la nit es van cremar contenidors i també es van llançar objectes contundents i artefactes incendiaris contra la policia. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia sobre la campanya del PSC del 2024 i el contracte de l'executiu amb Huawei. Ha estat la resposta a la presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, que li ha exigit que comparegui al Parlament per explicar-se. Els socis d'investidura Esquerra i els comuns, juntament amb PP i Vox, li han demanat a Illa també que comparegui pels casos de presumpta corrupció al PSOE i al PSC. I dispositiu policial conjunt de Mossos d'Esquadra i la Divisió d'Investigació Criminal a la Cabra del Camp contra una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana. S'estan realitzant des de primera hora del matí una quinzena d'entrades i escorcolls amb un desplegament de més de 300 efectius entre els dos cossos policials. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir.

0: una cançó que ens fa vibrar des de la primera nota és aquesta que ens presenten conjuntament David Guetta, Afrojack i Sia. És aquest Awake Tonight, és el nou número 1 de Ràdio Manlleu i el podràs gaudir a diferents moments del dia a través d'aquesta sintonia al 107 de l'FM gràcies a la seva llista d'èxits que no és altra que les més virals.
1: Els dissabtes connecta amb la música. De 11 a 12 del matí a Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol, l'Ester Torrents et presenta
2: Les Més Virals.
1: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
2: Les Més Virals.
1: Totes les novetats del moment a
2: Les Més Virals.
1: Una llista quilòmetre zero amb algun que altre èxit internacional.
2: Les Més Virals.
1: Des de casa, a la feina, comprant, fent esport, de relax, allà on siguis, els dissabtes connecta amb la teva ràdio i escolta
2: Les Més Virals.

0: Són les 12.
1: Són les 12. Ràdio Manlleu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia sobre la campanya del PSC del 2024 i també del contracte de l'executiu amb Huawei. Ha estat la resposta a la presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, que li ha exigit que comparegui al Parlament per explicar-se.
4: Què té a dir vostè, a més de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos. Transparència, president, i comparega al Parlament, ja.
5: Quines explicacions més necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat. Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
3: Els socis d'investidura Esquerra i els comuns, juntament amb el PP i Vox, li han demanat a Illa que comparegui pels casos de presumpta corrupció al PSOE i al PSC. I una enquesta del sindicat Estès i Ustec revela que el 93% dels alumnes i el 86% dels docents utilitzen eines d'intel·ligència artificial amb finalitats educatives. L'alumnat hi dedica de mitjana una hora diària per fer resum, resoldre dubtes o bé elaborar treballs, mentre que gairebé un 28% admet que copia directament continguts generats per la intel·ligència artificial sense revisar-los. I entren en funcionament els sensors de substàncies tòxiques a l'entorn dels polígons químics tarragonins. Ja estan operatius i també ja estan integrats al Pla Secta, com també al sistema Esalert. Ens amplia aquesta informació la nostra companya Laura Casas.
6: La xarxa compta amb 432 sensors que fa mesos que ja estan instal·lats i que permetran detectar fins a 5 substàncies diferents, com l'òxid d'etilè, el clor o l'amoníac. La delegada del govern a Tarragona i directora del Pla Secta, Lucía López Cerdán, ha explicat que ja s'han fet les proves pertinents. Diu que els sensors afegiran una capa de seguretat més.
7: Creiem que funcionarà bé, creiem que és una capa més de seguretat, com us deia abans. Creiem que el Pla Secta al final es tracta d'això, no? D'anar incorporant aspectes, no? que millorin, no? la percepció i sobretot la seguretat de la nostra ciutadania.
6: Els sensors s'han situat en punts estratègics dels polígons nord i sud, així com a la zona d'influència del port de Tarragona.
3: I això ha estat fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves,
4: però l'alarma segueix sonant.

0: VIP 45. Els 70, 80 i 90 a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les dues. Són les dues. Ràdio Manlleu.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos generals per l'any vinent. En la intervenció a les jornades del Cercle d'Economia ha fet públic que aquesta mateixa setmana es començaran a elaborar.
3: Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
1: En clau política, Sánchez també s'ha mostrat disposat a fer avançar els acords de Brussel·les amb Junts i el full de ruta amb Esquerra per la resolució del conflicte a Catalunya. A més, ha mostrat el desig que l'amnistia sigui efectiva en aquesta legislatura. És dimecres 3 de juny de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa defensa que el PSC i el govern han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència. Sònia Kerr.
4: A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja ha donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
5: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya de les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota.
1: Preocupació per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, malgrat que l'hàbit està en mínims històrics.
4: I és que entre els joves s'estenen els vapejadors, les cigarretes electròniques i les bossetes de nicotina. El tabaquisme encara causa una mort cada hora.
1: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família.
4: Després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa, exclusivament en castellà, el bisbe de Lleida ha tret ferro a la qüestió. Són declaracions a Lleida Televisió.
6: Parlar, pensar, escriure en català, per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient.
1: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola.
4: Això serà per evitar aldarulls com els registrats en les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts.
1: En cultura tornen els concerts de Clàssica a la platja a Barcelona.
4: La platja de Sant Sebastià tornarà a ser escenari de 2 concerts gratuïts oberts al públic a càrrec de l'Orquestra del Liceu i l'OBC.
1: Els esports, el Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo. Joan Barberà.
7: L'equip del Maresme suma el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9 gols a 10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions.
1: I cop d'ull al temps, sembla que demà arriba un canvi de temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, estem tenint un dimecres esplèndid. Una atmosfera neta, raspallada, transparent, un cel radiant, molt poca nuvolositat i només algunes nuvolades justament aniran apareixent aquesta tarda al voltant de les muntanyes del Montseny, del Montnegre i també cap a l'interior gironí. Per tant, cap al Puigacalm, al Rocacorba, les Guilleries, les Gavarres, en alguns racons del Prepirineu. Núvols que avui, a diferència d'ahir, no desembocaran en tempesta. Déu-n'hi-do, ahir les tempestes que van arribar a descarregar, per exemple, entre el Berguedà, Osona, també la Garrotxa i el Ripollès. Avui, de moment, treva pel que fa a aquestes tamborinades. I ja diem, amb aquesta temperatura, que va pujant perquè el sol és dominant, i amb una mica de vent, que al llarg d'aquesta tarda es tornarà a reforçar arran de mar i al prelitoral. Pel que fa al dijous, canvi de situació. Ja al matí algunes nuvolades amb gotellades a la Costa Daurada. La tarda del dijous serà de fresa, de sarau, de tempestes a moltes comarques. Estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi Pérez. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr, passen 4 minuts a les 2.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Ho hem sabut fer només uns minuts. L'executiu espanyol presentarà pressupostos per l'any que ve. El president del govern, Pedro Sánchez, ho ha dit des de Barcelona en la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, que estan tenint lloc encara ara. Sánchez ha afegit que espera que la llei d'amnistia, a més, es pugui desplegar del tot en aquesta legislatura. Marc Dalmau, bon dia.
9: Bon dia. Pedro Sánchez ha anunciat que presentaran aquesta setmana els tràmits dels pressupostos per l'any 2027, dels quals ha avançat que són més ambiciosos i més socials que mai.
3: Y en este sentido, quiero anunciarles también aquí en el Cercle de Economía de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado. Y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
9: Sánchez ha assegurat que Espanya i Catalunya viuen un moment favorable, que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes del país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords de Brussel·les i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
3: Así fue, por ejemplo, nuestra rotunda apuesta por la agenda del reencuentro entre Cataluña y España, cuyo hito más significativo, a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo, va a ser la aplicación total y efectiva de la ley de amnistía. Un hito que esperamos desde el Gobierno se haga efectivo en esta presente legislatura.
9: El cap de l'executiu espanyol recolzava així les paraules d'ahir del president de la Generalitat, Salvador Illa, també al Cercle d'Economia, on demanava esgotar la legislatura per, entre d'altres, aplicar també del tot la llei d'amnistia.
1: Doncs la crònica política d'avui ens porta també fins al Parlament. L'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions necessàries. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei amb l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Mon Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
11: I per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa, o és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
10: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
12: La corrupció és una línia vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
10: Illa també ha advertit que alguns corren massa, i segons que ell ha recordat la presumpció d'innocència.
0: Notícies en xarxa.
1: Preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, que es tradueix en vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. S'estan estenent des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, han destacat, és que el tabaquisme ha baixat fins a mínims històrics a Catalunya. Així tot, encara causa una mort cada hora. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. 8 de cada 10 encastats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapors a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar sobretot adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
14: Les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
13: L'any passat a Catalunya es van fer quasi 7.600 inspeccions relacionades amb el tabac i els nous productes i es van posar 139 sancions.
1: Gràcies, Maite. No deixem la salut perquè l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa comença a provar fèrules en 3D per a fractures de radi distal. Es tracta d'un projecte que també s'ha fet als hospitals de Campdevànol i Blanes. Són unes fèrules que substitueixen el guix i provoquen menys molèsties segons les primeres valoracions de pacients. En un futur es podran arribar a utilitzar als centres hospitalaris.
4: Durant el 2025, 270 persones van ser ateses a l'Hospital d'Olot per aquest tipus de lesions.
1: Olot FM, Roger Isern.
15: Es tracta d'una prova pilot desenvolupada durant 12 mesos sobre 31 pacients atesos a urgències dels hospitals d'Olot, Blanes i Campdevànol, que presentaven una fractura al radi distal, un tipus de lesió força comuna del canell. N'ha donat més detalls l'investigador principal d'aquest estudi i cap de servei de traumatologia i cirurgia ortopèdica de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el doctor Manel Vancells.
16: Estàvem convençuts que això ens evitaria efectes secundaris negatius, com podria ser edemes a l'extremitat no desitjats, dolor, malposicions a vegades de la fractura. I aleshores, doncs, amb aquest interès, vàrem iniciar doncs, aquest estudi que es varen implicar també els hospitals de Campdevànol i de Blanes-Calella.
15: Una xifra que, per exemple, segons indica l'informe presentat, si s'extrapola a tot el sistema català de la salut, significaria un estalvi anual estimat de 625.000 euros.
1: I encara sobre la salut, la donació i trasplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament els primers 4 mesos d'enguany.
4: Fins ara, 128 persones han estat donants de cadàvers vàlids, un 4% més que el mateix període de l'any anterior. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan a la llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades de salut.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Això després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part de l'acte del 10 de juny.
4: Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a aquesta petició. L'arquebisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes amb la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
6: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari.
1: Això mentre diversos col·lectius laics han engegat una campanya contra la visita papal sota el lema Jo no t'espero. Els impulsors, que són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona. Sílvia Fernández, bon dia.
17: Bon dia. Les entitats que ja es van aixecar amb la visita de Benet XVI el 2010 critiquen que l'arribada del papa es presenti com un viatge d'un cap d'estat quan es tracta d'un líder religiós. Reclamen que els actes no es paguin amb diners públics perquè s'incompleix amb la confessionalitat i reivindiquen la fi del finançament públic a l'Església Catòlica, entre altres qüestions que titllen de contradictòries. Ho ha explicat aquest dimecres en roda de premsa Hongria Panadero, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
18: Volem reafirmar el nostre compromís amb la laïcitat com a principi fonamental de convivència. No volem que el papa convidi a la seva casita als polítics.
17: Tot i que l'Església pagarà part d'aquests actes amb diners de patrocinadors i donatius, l'Ajuntament de Barcelona haurà d'assumir part de les despeses de neteja, mentre que la Generalitat aportarà 1,6 milions d'euros a través de la recaptació de la taxa turística. També se cedirà a l'Estadi Olímpic de manera gratuïta. La concentració de Jo no t'espero s'ha convocat dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born.
1: Atenció a aquesta xifra, 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès, amb la participació també d'USTEC, que analitza la irrupció de la intel·ligència artificial en l'educació. L'informe apunta que un 80% dels docents també la fa servir de manera ocasional i amb una visió més crítica. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha enquestat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'Estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
20: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a
18: pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, a revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
19: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment. Reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes, més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
1: I tot plegat en una nova jornada de vaga de mestres i professors, en aquest cas avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, per expressar el rebuig al preacord assolit entre USTEC i el Departament d'Educació. A Tarragona la manifestació ha plegat prop de 300 docents des de Rambla Nova i fins al riu Francolí. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
15: Convocats pels sindicats que no han signat l'acord amb el Departament d'Educació, CGT, Intersindical, la Coordinadora Obrera Sindical i CNT, els mestres i professors s'han concentrat cap a 9:15 a l'estàtua dels Despullats a la Rambla Nova. Des d'allà han anat cap a la seu dels serveis territorials del Departament d'Educació, des d'on han fet una atenció als mitjans. Carlos Alcalde, portaveu de l'Assemblea de Docents del Camp de Tarragona, ha reclamat la negativa al preacord per tal d'aconseguir encara més millores.
20: I per això hem animat a votar no a aquest preacord, perquè pensem que és un moment històric, pensem que està tothom mobilitzat i que s'ha de continuar amb aquesta mobilització per aconseguir molt més.
15: Posteriorment, els manifestants s'han dirigit cap a la plaça Imperial, on han tallat parcialment el trànsit durant gairebé una hora. Tot seguit, la manifestació s'ha dirigit cap a l'Avinguda de Roma per acabar a prop del riu Francolí, sota el pont de Ramon y Cajal, on han celebrat un vermut reivindicatiu i una posterior assemblea.
0: Notícies en xarxa.
1: Ens situem ara a Barcelona. L'Ajuntament es prepara ja per la campanya d'estiu, sobretot pel que fa a la seguretat i la neteja. Enguany es farà patrullatge 24 hores a la Guàrdia Urbana a les platges i es reforçarà un 40% la neteja. Com a novetat, també entraran en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. L'operació Estiu posa el punt de mira en l'espai públic i, sobretot, en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, la visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
22: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar, perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament, doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic, i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs, seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
21: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació Estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
1: Doncs justament en relació als incendis forestals, la Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros a la campanya d'informació i vigilància contra els focs. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 600.000 hectàrees agroforestals. La campanya s'ha presentat a Masquefa. Anem fins allà, Canal Taronja Noia, Joan Gual.
23: Algunes de les mesures que s'estan implementant són la gestió forestal estratègica, la protecció de les zones habitades i el manteniment de les infraestructures bàsiques, així com la informació i la conscienciació a la ciutadania. Jordi Fàbrega, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona, ha explicat la importància de la prevenció durant tot l'any i no només durant l'època estival.
24: Per tant, tenim tot un pla de prevenció d'incendis de més de 2.000 quilòmetres on poder-hi anar i poder-ho tindre sempre en correcte manteniment cada any. També els dipòsits d'aigua, tindre els dipòsits d'aigua fets i en condicions òptimes tot l'any. Poder també fer les franges de protecció perimetral.
23: La campanya d'estiu començarà el dia 17 de juny i acabarà el 31 d'agost a la província de Barcelona, que compta amb 311 municipis sobre una superfície de la qual el 67% n'és forestal.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És un dels titulars de la jornada. Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar el darulls, com els registrats les darreres 24 hores que han acabat, recordem, amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament dimarts al matí que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
4: L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns, però que la violència no té cap justificació.
1: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
2: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. A la calma també hi ha contribuït que s'hagi acabat aturant un altre desnonament previst també al barri de Cerdanyola. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal amb la situació de l'habitatge, però assegura que la violència mai és la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Bote i Antonio Ruiz, membre de la Junta de l'Associació de Veïns.
3: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant.
5: Estos hechos que pasaron ayer se enmarcan en un contexto de un barrio empobrecido que hay una dificultad inmensa con el tema de la vivienda. Entonces eso hace que haya una tensión ahí contenida y en un momento determinado.
2: Precisament fa una mica més d'un any el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
1: En clau econòmica, Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, s'ha posat la primera pedra de la nova planta de l'empresa Fígols. Era un acte presidit per Pedro Sánchez. Suposa una inversió de 160 milions d'euros, crearà 400 llocs de treball directes i més d'un miler d'indirectes. Vallès Visió, Alba Araia.
7: L'empresa especialitzada en medicaments derivats del plasma invertirà 160 milions d'euros en aquesta nova nau, que ha d'entrar en funcionament l'any 2030 i que suposarà la creació de més de 400 llocs de treball qualificats un cop entri en funcionament. En l'acte d'aquest matí s'ha comptat amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que juntament amb el CEO de Grifols, Nacho Avías, han destacat l'impacte del projecte al territori.
8: 400 empleos directos y más de 1.000 empleos indirectos. Todo un revulsivo para la economía de Lliçà de Vall y también, lógicamente, para toda la comarca del Vallès Oriental.
25: Hoy no solo iniciamos la construcción de unas nuevas instalaciones, también reafirmamos nuestra presencia en el Vallès.
7: Entre les instal·lacions actuals de Parets del Vallès i les de Lliçà d'Amunt, a partir del 2030, la companyia tindrà més de 3.700 treballadors al Vallès Oriental. I aquesta nova planta permetrà duplicar la capacitat de Grifols de fraccionament de plasma a Europa.
1: Això a Grífols, a Ficosa, en canvi, s'ha arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 els treballadors afectats per l'ERO.
4: Les baixes seran d'acollida voluntària i el text haurà de ser validat en referèndum divendres pels treballadors afectats. S'han acordat indemnitzacions amb un topall màxim de 100.000 euros.
1: I és moment per la cultura. Avui amb música clàssica perquè l'Orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per a tothom i una sinfonia imaginària. La nova edició de Clàssica de Platja serà els dies 8 i 9 de juliol a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. L'Orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Sinfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
27: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 20

0: a la Lliga Femenina de Waterpolo.
1: Bon dia, Marta. L'equip del Maresme suma el seu tercer títol a la competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9 gols a 10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
2: L'Assolim Centre Natació Mataró torna a doblegar el Sant Andreu per, aquesta vegada, aixecar el títol de campió de la Divisió d'Honor Femenina. Després de forçar el tercer i definitiu partit de l'eliminatòria, l'equip de Dani Ballart volia tornar a repetir la gesta de derrotar un conjunt andreuenc que fins a la setmana passada mantenia la condició d'imbatible. Un títol mataroní que es començava a gestar després d'un inici igualat i reaccionant al 3-2. A partir d'aquí l'assolim amb una Tylee Kearns com a màxima golejadora, una bona defensa que neutralitzava els atacs locals i ben liderada per la petita de l'Esterrer a la porteria, aconseguiria arribar en el tram final amb 3 gols d'avantatge. El Sant Andreu ho va provar i va tenir l'opció d'empatar el partit a 10. No ho va fer i l'assolim aixecava el seu tercer títol de la temporada. Dani Ballart és el tècnic mataroní.
3: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido, donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender. Y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo.
2: Després d'un dia de descans, l'equip tornarà demà als entrenaments per afrontar el repte de ser per primer cop campiones d'Europa. Qui sap si amb una nova final catalana amb el Sant Andreu, aquest cop a Malta.
1: Gràcies, Josep Maria Espà. Des de Mataró Ràdio també hem de destacar que Leo Messi ha estat escollit Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. L'exjugador del Barça rebrà el prestigiós guardó que tenen, entre d'altres, els catalans Xavi Hernández i Manel Estiarte. El seleccionador espanyol de futbol Luis de la Fuente ha confirmat avui que el davanter del Barça, Lamine Yamal, que es va lesionar en el tram final de Lliga, estarà en condicions de jugar en el debut d'Espanya al Mundial el dia 15.
4: El plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar, para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No, no lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
1: I a la Lliga EFA, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny del 2028.
5: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es poguera donar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol, i la veritat que bueno, dues temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva.
1: I a la segona federació, indignació a Terrassa pel fitxatge del jove jugador Ferran Ruiz pel Terrassa, involucrat presumptament amb la difusió d'un vídeo de contingut sexual d'una menor.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de deixar-ho aquí momentàniament, però tornem de seguida. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
7: Salses saludables. Hi ha la creença popular que les salses engreixen, i això és així si les comprem comercials, farcides de sucres, olis refinats, additius i altres ingredients innecessaris. Però si són casolanes i amb un contingut nutricional interessant, poden ser el condiment perfecte d'amanides, verdures i cereals. Les bases d'una bona salsa solen ser un oli de qualitat sense refinar. A Catalunya abunda el d'oliva, però al mercat també en trobaràs de lli, ric en omega 3, el de sèsam, el de girassol o el de coco, que dona un toc dolç a les receptes. Vinagres de vi, sidra, poma, mòdena, umeboshi. El de poma i umeboshi són els més digestius de tots. Si no us agrada el sabor del vinagre, també podeu usar el suc de cítrics, com la llimona, la llima, la taronja o l'aranja. Espècies com el pebre, la cúrcuma, el gingebre o el curri. Herbes aromàtiques, com el julivert, l'alfàbrega, el coriandre, l'orenga, el romaní o la menta. Llavors o fruits secs, sal, sal d'herbes o salsa de soja. O d'altres condiments, com l'all, ceba, mostassa, iogurt, beguda vegetal o nata vegetal. I fins i tot fruita. A continuació, us deixo alguns exemples que segur que encantaran i donaran un toc diferent als vostres plats. All i oli d'alvocat. Porta al bocat un raig de llimona, una culleradeta d'oli d'oliva verge, 3 dents d'all, sal i julivert. Salsa al pesto, alfàbrega, oli d'oliva, pinyons, all, unes gotes de llimona i unes fulles de menta. Salsa de iogurt. Barrejar iogurt grec de cabra, dent d'all ratllat, suc de llimona exprimit, sal i pebre.

0: I opcional, es pot afegir cogombra, julivera o menta. Vinagreta de llimona, oli d'oliva verge, suc de llimona, mostassa Dijon, sal i pebre. Vinagreta de fruits secs, mostassa, oli d'oliva, suc de llimona, sal, pebre i ametlles picades. Salsa a l'estil hindú, beguda de coco, curri, oli d'oliva i all. Salsa de cítrics i magrana. Ratllar un dent d'all i barrejar amb el suc i la pell d'una taronja i el suc de mitja llima o llimona. Afegir fulles de romaní i llavors de magrana. Salsa tagina. Tagin o sèsam cromol, ratlladura i suc de llima, gingebre en pols, oli d'oliva verge i sal. Hummus, cigrons cuits, tagin o sèsam, oli d'oliva verge, llimona, all, sal i comí. El que cal tenir en compte a l'hora d'afegir salses als plats és que són un condiment i, per tant, no cal posar-ne en abundància. La salsa és per donar sabor al plat, però no per amagar el de l'aliment el que acompanya.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos generals per a l'any vinent. En la intervenció a les jornades del Cercle d'Economia ha fet públic que aquesta mateixa setmana es començaran a elaborar els comptes.
2: Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
0: Sánchez també s'ha mostrat disposat a fer avançar els acords a Brussel·les amb Junts i el full de ruta amb Esquerra per la resolució del conflicte a Catalunya. A més, ha mostrat el desig que l'amnistia sigui efectiva en aquesta legislatura. És dimecres 3 de juny de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa defensa que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència. Sònia Kerr.
3: A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja ha donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
4: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes.
0: Preocupació per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, malgrat que l'hàbit està en mínims històrics.
3: I és que entre els joves s'estenen els vapejadors, les cigarretes electròniques i les bossetes de nicotina. El tabaquisme encara causa una mort cada hora.
0: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el Papa Lleó XIV farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: Després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa exclusivament en castellà, el bisbe de Lleida ha tret ferro a la qüestió. Són declaracions a Lleida Televisió.
5: Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient.
0: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola.
3: Tot plegat per evitar aldarulls com els registrats en les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 persones detingudes.
0: En cultura tornen els concerts de clàssica a la platja Barcelona.
3: La platja de Sant Sebastià tornarà a ser l'escenari de 2 concerts gratuïts oberts al públic a càrrec de l'Orquestra del Liceu i l'OBC.
0: Els esports, el Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo, Joan Barberà.
6: L'equip del Maresme suma el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9-10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions.
0: Avui llueix el sol, però de cara a demà s'ha activat l'alerta del Pla Inuncat perquè es preveuen pluges molt intenses a bona part de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, estem tenint un dimecres esplèndid. Una atmosfera neta, raspallada, transparent, un cel radiant, molt poca nuvolositat i només algunes nuvolades justament aniran apareixent aquesta tarda al voltant de les muntanyes del Montseny, del Montnegre i també cap a l'interior gironí. Per tant, cap al Puigacalm, el Rocacorba, les Guilleries, les Gavarres, en alguns racons del Prepirineu. Núvols que avui, a diferència d'ahir, no desembocaran en tempesta. Déu-n'hi-do, ahir les tempestes que van arribar a descarregar, per exemple, entre el Berguedà, Osona, també la Garrotxa i el Ripollès. Avui, de moment, treva pel que fa a aquestes tamborinades. I ja diem, amb aquesta temperatura, que va pujant perquè el sol és dominant, i amb una mica de vent, que al llarg d'aquesta tarda es tornarà a reforçar arran de mar i al prelitoral. Pel que fa al dijous, canvi de situació, ja al matí algunes nuvolades amb gotellades a la Costa Daurada, la tarda del dijous serà de fresa, de sarau, de tempestes a moltes comarques. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Mira, el control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'executiu espanyol presentarà pressupostos per a l'any que ve. És la intenció que té el president del govern, Pedro Sánchez, i que acaba d'explicar des de Barcelona en la clausura de les jornades del Cercle d'Economia. En clau política, Sánchez ha afegit que espera que la llei d'amnistia es pugui desplegar del tot en aquesta legislatura. Marc Dalmau, bon dia.
8: Bon dia. Pedro Sánchez ha anunciat que presentaran aquesta setmana els tràmits dels pressupostos pel 2027, dels quals ha avançat que són més ambiciosos i més socials que mai.
2: Y en este sentido, quiero anunciarles también aquí en el Cercle de Economía de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado Y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
8: Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes del país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords de Brussel·les i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
2: Así fue, por ejemplo, nuestra rotunda apuesta por la agenda del reencuentro entre Cataluña y España, cuyo hito más significativo, a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo, va a ser la aplicación total y efectiva de la ley de amnistía. Un hito que esperamos desde el Gobierno se haga efectivo en esta presente legislatura.
8: El cap de l'executiu espanyol recolzava així les paraules d'ahir del president de la Generalitat, Salvador Illa, també al Cercle d'Economia, on demanava esgotar la legislatura per, entre d'altres, aplicar aquesta llei d'amnistia.
0: La crònica política d'avui ens porta també fins al Parlament, on l'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica per als centres de la Generalitat amb l'expresident Rodríguez Zapatero. Mon Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
10: I per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa, o és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
9: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
11: La corrupció és una línia vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
9: Illa també ha advertit que alguns corren massa, i segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència.
0: A tot això hi afegim que el Partit Popular i Vox han arribat a un acord per governar en coalició Castella i Lleó, que situa a la presidència el popular Alfonso Fernández Mañueco.
3: El pacte segueix l'estela dels acords de govern Extremadura i l'Aragó, que han inclòs el principi de prioritat nacional per a l'accés a les ajudes públiques.
1: Notícies en xarxa.
0: Preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya. Vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina s'estenen des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, és que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric a Catalunya. Tot i això, encara causa una mort cada hora. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapors a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
13: Les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
12: L'any passat a Catalunya es van fer quasi 7.600 inspeccions relacionades amb el tabac i els nous productes i es van posar 139 sancions.
0: Encara en relació amb la salut, l'Hospital del Mar ha obert un nou espai a Santa Coloma de Gramenet. Té per objectiu donar suport als centres de salut mental del Barcelonès Nord, inclòs Badalona. La iniciativa s'emmarca en un projecte pilot del Departament de Salut per tal de fomentar alternatives a l'atenció hospitalària. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
14: Es tracta de l'espai Salut Àgora, que acull una quinzena de pacients que surten de tractaments psiquiàtrics de llarga durada. L'espai està construït com si fos una casa, amb la seva sala d'estar, cuina, lavabo i bugaderia. Els pacients l'utilitzaran per readaptar-se al dia a dia, després d'una llarga hospitalització, interioritzar bons hàbits alimentaris, higiènics, i a més serà un centre de referència per fer consultes privades i establir vincles entre els professionals, els pacients i els seus familiars. Ho explica la coordinadora de la unitat funcional de l'Espai Salut Àgora, Maria Rubiralta.
15: És de baixa exigència, amb la qual cosa no es programen visites com a tal, no fem activitats programades, és a dir, la persona entra i surt quan vol, quan pot, quan té espais que vulgui compartir i ve aquí, comparteix amb altres persones i, evidentment, hi ha professionals que li donen l'atenció segons les seves necessitats.
14: Els pacients que en seran derivats provenen de diversos hospitals i centres de salut mental de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Això després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa i que preveu que el pontífex parli només en castellà.
3: Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a aquesta petició. L'arquebisbe de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem encara. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-se el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
5: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari.
0: Doncs tot plegat pel que fa a la visita del papa, que genera també polèmica pel que fa a la visita en si mateixa. Diversos col·lectius laics han engegat una campanya en contra, sota el lema «Jo no t'espero».
3: Els impulsors, que són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona.
0: De la qual anem coneixent cada vegada amb més detalls. El papa té previst de rebre el president Salvador Illa al Palau Episcopal de Barcelona. Serà dimarts a la tarda en una audiència privada abans de la pregària a l'Estadi Olímpic. Entrem en matèria educativa. 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès en participació d'USTEC, que analitza la irrupció de la IA en l'educació. L'informe apunta que un 80% dels docents també la fan servir, de manera ocasional, això sí, i amb una visió més crítica. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha encastat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'Estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
17: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, arribar a revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
16: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment. Reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes, més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
0: Tot plegat en una nova jornada de vaga de mestres i professors, avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, on prop de 200 mestres i professors han tornat a sortir al carrer a Tortosa per expressar el seu rebuig al preacord entre USTEC i el departament. Els manifestants han sortit de la plaça 1 d'octubre i s'han desplaçat fins a la seu dels Serveis Territorials d'Educació. Canal T, Martí Carot.
18: Des de CGT i l'Assemblea de Docents de les Terres de l'Ebre han reivindicat que la proposta de reforç del personal docent no resol els dèficits de l'escola inclusiva. Consideren que les millores salarials anunciades no compensen la pèrdua de poder adquisitiu acumulada ni s'ajusten a l'IPC. Enric Segarra és portaveu de CGT a Terres de l'Ebre.
19: No dona resposta a la emergència educativa que actualment està vivint el país. És un preacord que només millora l'acord de comissions i UGT en el tema salarial, però és que ni dins del tema salarial respon a les nostres demandes, perquè el salari no s'actualitzarà a l'IPC com dia la unitat sindical. La dotació preinclusiva és insuficient, semblen uns números molt elevats, però 6.000 i pocs professionals no donen ni a dos professionals per centre, i a més, esta dotació se desplegarà al llarg de 4 anys. Nosaltres tot això ho necessitem ja.
18: Afirmen que l'escola inclusiva està desbordada per la manca de recursos humans i materials als centres. També reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB i alerten d'un retrocés en els nivells educatius.
0: I ara que acaba el curs, l'ONG Educo alerta que 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies, que és el que duren les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia.
3: Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. També han alertat que al voltant d'un 7% dels infants, que són uns 85.000, no poden menjar pollastre, carn o peix cada dos dies per motius econòmics.
1: Notícies en xarxa.
0: Són 3:15. A Barcelona, l'Ajuntament ja ha activat l'operació estiu per incrementar la seguretat i la neteja de la ciutat. Implica el patrullatge 24 hores de la Guàrdia Urbana a les platges i també un reforç del 40% pel que fa a la neteja. Com a novetat, també entraran en guany en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Carina Bellver, bon dia.
20: Bon dia. L'operació estiu posa el punt de mira en l'espai públic i, sobretot, en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, la visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
21: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar, perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament, doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic, i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
20: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
0: Doncs encara en relació a la calor que ens espera de cara a l'estiu, a Lleida, uns 1.200 comerços de la demarcació s'ofereixen com a refugis climàtics dins d'una campanya que impulsa Pimec Comerç Lleida. La iniciativa arriba enguany a la tercera edició i participen el doble d'establiments que l'any anterior. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
22: A partir d'aquest dimecres, els establiments adherits a la iniciativa funcionaran com a refugis climàtics per la ciutadania en el marc d'una campanya impulsada per Pimec Comerç Lleida amb la col·laboració d'associacions de comerciants i veïnals i de la Federació d'Hostaleria de Lleida, fet que permet que restaurants i bars s'assumin a la xarxa de refugis. El president de Pimec Comerç Lleida, Manel Llaràs, ha explicat el funcionament de la iniciativa. L'escoltem.
23: Tots els comerços estan identificats amb un cartell amb el qual el que fica que és un refugi climàtic i dona aquesta seguretat, aquesta garantia a la persona que tingui una necessitat molt puntual de que si veu el cartell pot entrar amb tota tranquil·litat, no se li demani que faci cap tipus de despesa, si era ben atès.
22: A més, com a novetat d'enguany, els establiments distribuiran un díptic amb recomanacions bàsiques per afrontar els episodis de calor, com mantenir-se ben hidratat o evitar les hores de màxima exposició solar.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls com els registrats les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament dimarts al matí que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
3: L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns, però que la violència no té cap justificació.
0: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
24: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts. amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. A la calma també hi ha contribuït que s'hagi acabat aturant un altre desnonament previst també al barri de Cerdanyola. L'alcalde de Mataró, David Boté, ha assegurat entendre el malestar veïnal amb la situació de l'habitatge, però assegura que la violència mai és la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Boté i Antonio Ruiz, membre de la Junta de l'Associació de Veïns.
2: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant.
4: Estos hechos que pasaron ayer se enmarcan en un contexto de un barrio empobrecido, que hay una dificultad inmensa con el tema de la vivienda. Entonces eso hace que haya una tensión ahí contenida y en un momento determinado.
24: Precisament fa una mica més d'un any el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de quatre menors acusats de cremar contenidors.
0: I anem ara fins a Granollers, que torna avui a acollir una nova edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, enguany centrat en la irrupció de la intel·ligència artificial al sector de la comunicació. La cita també ha servit per presentar les noves propostes dels mitjans catalans. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
6: L'impacte de la IA, les audiències sintètiques i la probabilitat que apareguin audiències virtuals són temes de debat avui en el MAC, com explica el seu director, Lau Delgado.
7: Com s'estan desenvolupant les audiències avui en dia, amb un panorama molt complex, en el qual les fonts de distribució no, dels continguts són múltiples, molts més que abans, i que a més tenim una particularitat, que és que comencem a tenir dades sobre com estem assumint com a audiència els continguts que no han estat generats per humans, sinó per la intel·ligència artificial o les diferents intel·ligències artificials.
6: A Reconvert Fàbrica de les Arts hi ha 5 espais amb actes i una fira amb una vintena d'expositors proveïdors de productes i de serveis. El MAC inclou la 6a trobada de podcasting de Catalunya i acull la primera edició d'Arcana, un programa de mentoria de treballs de ficció de l'Associació Productors Audiovisuals de Catalunya. El MAC l'organitza en Reconvert, l'Ajuntament de Granollers, la Diputació de Barcelona i la General realitat.
0: Moment per la cultura. Avui amb clàssica de protagonista, perquè l'orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per tothom i una sinfonia imaginària en la nova edició de Clàssica a la platja. Serà els dies 8 i 9 de juliol a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. L'orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Sinfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
25: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
8: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
26: Combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
8: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà 2 concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
27: No intentes ocultar, és impossible.
0: I seguim amb música, perquè aquesta tarda arrenca el Primavera Sound i ho fa amb concerts gratuïts al Parc del Fòrum.
27: Talón de Aquiles.
3: A 6:15 pujarà a l'escenari la catalana Winea amb el seu pop enèrgic. Una mica més tard, a les 7, actuaran els rockers britànics Yard Act. Al vespre serà el torn del cantautor guitarrista de La Fuente, aquí estem escoltant, a 9:15, i tancarà la jornada la música indie de Wet Leg. Les entrades estan per ser exaurides.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo.
28: Bon dia, Marta. L'equip del Maresme suma el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar la piscina del Sant Andreu per 9-10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions. Dani Ballart és el tècnic del Centre Natació Mataró.
5: sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido, donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender. Y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga. Esto es absolutamente extraordinario y para mí, bueno, es un triunfo, sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
28: I avui el Catalunya i el Barceloneta disputen el partit de tornada de la final de la Europe Cup femenina de waterpolo. Amb l'avantatge de 14-9 per al Catalunya, avui es decideix aquest títol continental. Leo Messi, escollit Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026, en un dia on, en futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny del 2028.
9: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es poguera donar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol, i la veritat que bueno, dos temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva.
28: També hem de destacar que la segona federació, a l'Olot, el capità Pedro del Campo, ha anunciat que no seguirà al club de la Garrotxa. Tercera federació, satisfacció en els clubs catalans pel canvi que hi haurà el play-off d'ascens a segona a partir de la temporada 27-28. Amb el nou sistema, els quatre equips catalans classificats entre la segona i la cinquena posició de la Lliga disputaran les tres eliminatòries del play-off contra rivals d'altres federacions territorials. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
10: Des del Badalona, el tècnic escapulat Miquel Azparren considera que la iniciativa respon a una demanda col·lectiva del futbol català, però confia en no necessitar-la d'aquí a la temporada 2027-2028.
11: Yo entiendo que es una petición, no la he leído, entiendo que es una petición general, si no, no la federación le cuesta dar a veces pasos cambiantes porque, bueno, pues son más conservadores, pero si lo ha pedido la gente será por algo. Que nos interese, que no nos interese más, yo ojalá no nos interese porque no lo necesitamos.
10: La proposta de la Federació Catalana, però, haurà de ser ratificada en la propera Assemblea General Ordinària de la Federació Espanyola de Futbol, que està prevista el pròxim 30 de juny.
28: Gràcies, Ferran Vinaixa, des de Ràdio Ciutat de Badalona, i destaquem que la segona federació, indignació a Terrassa pel fitxatge del Terrassa Futbol Club del jove jugador Ferran Ruiz, involucrat presumptament amb la difusió d'un vídeo de contingut sexual d'una menor. El club ballesà va anunciar la seva incorporació i les penyes i diferents moviments socials han mostrat la seva indignació de manera pública i esperen que el Terrassa no fitxi finalment aquest jugador.
0: Gràcies, Joan Barbara. Veurem com acaba tot plegat. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
12: La xarxa de comunicació local. Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat que el govern començarà els tràmits per presentar els pressupostos del 2027 en els pròxims mesos. Ho ha dit al Cercle d'Economia, on ha assegurat que al llarg d'aquest mes el govern actualitzarà el seu quadre macroeconòmic. L'executiu ja va renunciar a presentar els comptes el 2026.
2: Y en este sentido, quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
1: Sánchez ha mostrat disposat a fer avançar els acords a Brussel·les amb Junts i el full de ruta amb Esquerra Republicana i també ha mostrat el desig que l'amnistia sigui efectiva aquesta legislatura. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que hi han donat totes les explicacions que calia. Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat a tecnologia Huawei amb l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero.
3: Quines explicacions més necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
1: I preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya. Vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina s'estenen des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, és que s'ha destacat, és el fet que el tabaquisme ha baixat fins a un mínim històric a Catalunya. Tot i això, malauradament, encara causa una mort cada hora. I aquesta tarda arrenca el Primavera Sound i ho fa amb concerts gratuïts al Parc del Fòrum. A 6:15 pujarà a l'escenari la catalana Wineta amb el seu pop enèrgic. Una mica més tard a la secta actuaran el rockers britànic Yark Ack i al vespre serà el torn del cantautor Guitarrica de la Fuente a 9:15 i tancarà la jornada la música indie de Wet Leg. I el Centre Natació Mataró ha tornat a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo. L'equip del Maresme suma ja el seu tercer títol de competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9-10.

0: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.

0: Són les 4.
1: Són les 4.
2: Ràdio Manlleu.
0: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat que aquesta setmana activarà els tràmits per presentar els pressupostos generals de l'Estat pel 2027. En el seu discurs al Cercle d'Economia, Sánchez ha assegurat que els comptes donaran un pes prioritari a l'habitatge i hauran de servir per resoldre el problema del finançament. Segons el president espanyol, la proposta de pressupostos serà social i inclourà també responsabilitat fiscal.
4: Van a ser uns pressupostos socials, porque el objetivo del gobierno de España es redistribuir esa riqueza, reforzando, por tanto, aún más nuestro estado del bienestar, para que nuestros servicios públicos puedan llegar donde, en fin, no están llegando y estar, por tanto, a la altura de lo que nuestros ciudadanos y ciudadanas demandan y merecen.
3: I la Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros a la 30a campanya del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 621.000 hectàrees agroforestals. La campanya d'estiu comença el 17 de juny i acaba el 31 d'agost a la província de Barcelona, que compta amb 311 municipis amb una superfície forestal del 67%. Jordi Fàbregas, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació.
5: Per tant, tenim tot un pla de prevenció d'incendis de més de 2.000 quilòmetres on poguer-hi anar i poguer-ho tindre sempre en correcte manteniment cada any. També els dipòsits d'aigua, tindre els dipòsits d'aigua fets i en condicions òptimes tot l'any. Poguer també fer les franges de protecció perimetral, que potser també ens hi hem centrat molt i que avui podreu veure des de l'aire com s'està actuant. Fer aquestes franges perimetrals de 25 metres ens va molt bé, perquè si hi ha un incendi molt fort, d'alguna manera frena.
3: El papa Lleó XIV té previst rebre el president de la Generalitat, Salvador Illa, en audiència privada al Palau Episcopal a Barcelona. Serà la tarda del seu primer dia a Catalunya, el dimarts, dia 9 de juny. Ho ha explicat en una trobada amb periodistes el portavoz del Vaticà, Mateo Bruni. Està previst que el pontífex arribi a l'aeroport del Prat a 1:15, on el rebran representants de la Generalitat, una jornada en què el papa té una agenda ajustada, una pregària a la Catedral de Barcelona i una oració multitudinària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. La donació i trasplantament d'òrgans i teixits puja lleugerament en els primers 4 mesos d'aquest any. Fins ara, 128 persones han estat donant-se cadàvers vàlids, un 4% més que el període de l'any anterior. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades de Salut. I el recinte emmurallat de Montblanc guanyarà 110 metres més de pas de ronda visitable quan acabi l'actuació que ha començat aquesta setmana. Els treballs permetran també millorar les instal·lacions d'una torre del recinte que estava molt degradada.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.

0: Són les 5, són les 5. Ràdio Manlleu. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5. Us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que hi ha donat totes les explicacions que calia. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica per als centres de la Generalitat amb l'expresident Rodríguez Zapatero. Ho ha dit avui Salvador Illa al Parlament.
2: Quines explicacions que necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat. Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
1: I fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte el dia 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arcabisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel El Palau defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes a la visita papal. Són declaracions que ha fet a Lleida Televisió.
3: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari.
1: L'OCDE ha millorat la previsió de creixement d'Espanya aquest any fins al 2,2%, una dècima més respecte a les anteriors estimacions que va fer al març. Per al 2027 manté el creixement de l'1,7%. Segons el seu darrer informe econòmic publicat avui, l'economia creixerà per la demanda interna, recolzada per un fort augment de l'ocupació i una inversió que beneficia els projectes finançats per la Unió Europea. I encara a l'àmbit econòmic, a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, s'ha posat la primera pedra de la nova planta de l'empresa Grífols, un acte que ha presidit Pedro Sánchez, el president del govern. Suposa una inversió de 160 milions d'euros, crearà 400 llocs de treball directe i més d'un miler d'indirectes. La nova planta de l'empresa, especialitzada en medicaments derivats del plasma, ha d'entrar en funcionament l'any 2030. I tornen els concerts de clàssica a la platja de Barcelona. La platja de Sant Sebastià tornarà a ser l'escenari de dos concerts gratuïts oberts al públic a càrrec de l'Orquestra del Liceu i l'OBC. L'Orfeo Català portarà la música a les residències també de gent gran i a l'Hospital del Mar.

0: és el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahan.
4: This is Justin Timberlake.
0: Turn it up. 107 FM.

0: els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Atenció, apuja el volum. Està a punt de sonar el número 1 de la setmana a les més virals.

0: una cançó que ens fa vibrar des de la primera nota és aquesta que ens presenten conjuntament David Guetta, Afrojack i Sia. És aquest Awake Tonight, és el nou número 1 de Ràdio Manlleu i el podràs gaudir diferents moments al dia a través d'aquesta sintonia al 107 de l'FM gràcies a la seva llista d'èxits que no és altra que les més virals.
1: Els dissabtes connecta amb la música. De 11 a 12 del matí a Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol, l'Ester Torrents et presenta...
2: Les més virals.
1: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
2: Les més virals.
1: Totes les novetats del moment a...
2: Les més virals.
1: Una llista quilòmetre zero amb algun que altre èxit internacional.
2: Les més virals.
1: Des de casa, a la feina, comprant, fent esport, de relax, allà on siguis, els dissabtes connecta amb la teva ràdio i escolta
2: les més virals.

0: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
1: RadioManlleu.cat.

0: Són les 6.
1: Són les 6.
2: Ràdio Manlleu.
0: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat avui la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera entre totes les respostes del president Salvador Illa. Ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella. Ella també ha advertit que alguns corren massa a dir, segons que ella ha recordat la presumpció d'innocència. Els escoltem tots dos.
4: Què té a dir vostè, a més de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock. Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos. Transparència, president, i comparega al Parlament, ja.
5: Quines explicacions que necessita? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC, la meva campanya, a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
3: I Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls com els registrats a les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament fet dimarts al matí i que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra. L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns però que la violència no té cap justificació.
6: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant. En segon lloc, òbviament, manifestar la meva comprensió cap als veïns, cap a la seva preocupació.
3: I preacord a Ficosa va reduir de 172 a un màxim de 105 els treballadors afectats per l'ERO. Les baixes seran d'acollida voluntària i el text haurà de ser validat en un referèndum divendres pels treballadors afectats. S'han acordat indemnitzacions amb un topall màxim de 100.000 euros. I la Comissió Europea insta Espanya a revisar l'IVA reduït a l'hostaleria i la restauració pel gran impacte pressupostari del gravamen i el limitat efecte redistributiu que té, diu. En l'informe de recomanacions econòmiques publicat avui, Brussel·les avisa que l'Estat té una creixent dependència de la fiscalitat laboral i demana augmentar la pressió en àmbits com el consum, on Espanya està molt per sota de la mitjana europea. I uns 1.200 comerços, de la demarcació de Lleida s'ofereixen com a refugis climàtics dins una campanya impulsada per Pimec Comerç de Lleida. La iniciativa arriba a la tercera edició i enguany hi participen el doble d'establiments que l'any anterior.
0: Notícies en xarxa.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació ARET, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 62123 0714 i el servei

0: Són les 7.
1: Són les 7.
2: Ràdio Manlleu.
0: Infopodcast Manlleu.
3: Avui és dimecres 3 de juny del 2026 i tal dia com avui, de fa 9 anys, l'any 2017, la manlleuenca Èlia Pons, alumna de La Salle, obtenia el Premi de Bronze en el 40è Premi Relat Breu de Coca-Cola, destacant entre les 2.000 participants d'arreu de Catalunya i de la Franja.
0: Infopodcast Manlleu. Una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.
3: Bona tarda, benvinguts a l'Infopodcast. Avui us parla un servidor, Eloi Rubio, i a continuació us portem la informació més destacada del dia a Manlleu. I us comencem informant que la plaça Fra Bernadí es va omplir divendres passat per acollir la cantata Postals del Ter, un espectacle creat i dirigit per Santi Carcasona, i l'actuació va reunir 450 alumnes de 8 centres educatius de Manlleu, acompanyats per l'Escola de Música i les corals La Veu del Ter. Els participants de quart de primària a segon d'ESO van interpretar 8 cançons inspirades en la relació entre la ciutat i el riu Ter. A més, van cantar també, a més de cantar, també van fer servir instruments de percussió, alguns d'ells elaborats amb materials reciclats per reforçar el missatge de respecte al medi ambient. L'espectacle va repassar diferents aspectes de la identitat manlleuenca, com el passat industrial, el serpent de Manlleu i la importància del riu en la història i la vida quotidiana del municipi. El repertori va combinar música, memòria i consciència ambiental. La cantada també va comptar amb la participació de Roger Usart, Anna Miralpeix i el grup de defensa del Ter. L'acte va servir per posar el punt i final a una nova edició de la Primavera Encantada davant d'una plaça plena de públic. I canviem de tema perquè el Teatre Municipal de Manlleu acollirà aquest dijous, 4 de juny, a les 6 de la tarda, l'estrena del curtmetratge Entre Arbres, una producció del Pompeu Films, la cooperativa creada pels alumnes de 5è de l'Escola Pompeu Fabra. La pel·lícula explica la història d'un grup d'amics que s'endinsen en un bosc i acaben viatjant inesperadament fins als anys 80. El projecte és el resultat de mesos de treball dels alumnes que han participat en el procés de creació de l'audiovisual. Des de la idea inicial fins al rodatge, els estudiants han pogut conèixer de primera mà com funciona el món del cinema i el treball cooperatiu. L'estrena forma part del programa CUCUM, impulsat per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Manlleu, que fomenta la emprenedoria entre alumnes de primària. En aquest cas, els alumnes han creat la cooperativa Pompeu Film amb l'objectiu de produir i promocionar el curtmetratge. Les entrades tenen un preu de 5 euros i es poden adquirir a l'Escola Pompeu Fabra o a la taquilla del mateix teatre el dia de la projecció. Una part dels beneficis obtinguts es destinaran a una entitat social, un cop recuperada la inversió inicial del projecte. I, com sempre, us comentem la farmàcia Guàrdia demà, dijous 4 de juny, que serà a Assumpta Utet, al carrer de la Font, número 15. I fins aquí l'Infopodcast de Ràdio Manlleu d'avui. Us ha parlat un servidor, Eloi Rubio. Gràcies per confiar en nosaltres, que acabeu de passar una bona tarda.
0: Infopodcast Manlleu, una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.

Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n l'aigua.

0: els divendres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Manlleu educa

0: Molt bona tarda, jo sóc en Roger Usart, sóc mestre de l'Escola Pompeu Fabra de Manlleu i avui m'acompanyen alumnes de 5è A i de 5è B d'aquesta escola que ens venen a parlar del projecte QM. De moment tinc els alumnes de... tinc 5 representants de la classe de 5è B, que són en Roger, que són l'Enzo, la Inet, la Ònia i la Laia. Vosaltres també heu format part d'aquest projecte del QM, heu fet una cooperativa... Que, com es deia, Roger, aquesta cooperativa?
1: Els 24.5.
0: 24.5, molt bé. Expliqueu-nos una mica, qui vulgui, de què va aquest projecte? Què és això del QM? Per la gent que ens escolta i no ho ha sentit mai, com ho explicaríeu, això? Qui ho vol explicar? Ningú? Ho hauré d'explicar jo? L'Enzo ens ho explica, va, Enzo. De què es tracta aquest projecte? Què havíeu de fer?
2: Havíem de construir objectes per vendre'ls a la plaça.
0: Val, molt bé. I això ho havíeu de fer a través d'una cooperativa,
2: sí,
0: no? I què és una cooperativa? És un, com una mena de negoci? Qui m'ho explica, això? No? Què us ha passat venint cap aquí? Que s'us ha menjat la llengua al gat o alguna cosa? Era, és com un tipus d'empresa, no?
2: Sí.
0: Havíeu de decidir quin producte fèieu?
2: Sí.
0: I què vau decidir fer, Inet?
3: Vam decidir fer llibretes, posallapissos, joiers, clauers, pulseres, etc.
0: Molt bé. I com us heu organitzat? Hi havia càrrecs en aquesta cooperativa? Hi havia...
3: Sí, hi havia càrrecs. Hi havia el president, uh-huh, el secretari... o la secretària i el tresorer.
0: Molt bé. I, Roger, com vau decidir qui era el secretari, qui era el president, etc.
1: Primer, la gent feia una presentació de lo que volia fer, uh-huh, i després ho presentava i havíem de votar qui volíem que fos el càrrec.
0: Uh-huh. Molt bé. Tu t'hi vas presentar, Roger?
1: No
0: t'hi vas presentar. O sigui, era com unes eleccions, no?
1: Sí.
0: Com quan
1: sí,
0: hi ha eleccions, ja siguin municipals o... sí, que veiem els cartells. Aquests també vau fer cartells?
1: Sí.
2: Sí. Sí.
0: I eslògans, també? D'aquests amb frases, vota'm a mi perquè
1: sí,
0: sóc
1: sí,
0: més
1: sí,
0: guapo. No? Això també ho vau fer?
1: Sí.
0: Molt bé. I, Laia, com va sorgir la idea del nom, aquest 24.5?
4: Doncs estava un dia a la classe i hi havia persones que volien aportar un nom per la cooperativa, uh-huh, i vam fer una assemblea per decidir veure quin nom era el millor i va sortir el nom dels 24.5.
0: I d'on surt això de 24.5?
4: Que som 24 a la classe i fem 5è.
0: Ah, perfecte. Per tant, així queda explicat. Molt bé, i abans la Inet ens feia un repàs una mica dels productes que vau fer. Me'ls torneu a dir un moment?
3: Llibretes. Posallapissos, sí, joiers, pulseres, clauers, punts de llibre, espelmes i...
2: clauers...
0: Molt bé. I vau anar a vendre-ho al mercat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: I com va anar aquest dia de venda? Qui m'explica això? L'Ònia, ara ja teniu més ganes de parlar, ja us han passat els nervis aquests del principi, sí, ja m'agrada això. Vinga.
3: Vam anar al mercat el 18 de maig, uh-huh, i ens vam muntar una paradeta, nosaltres vam arribar al matí i vam ficar els productes que vam fer amb un ordre de què era cadascú. També vam fer com uns cartells per saber quan valien i què era, i ho vam ficar, i a partir de quan ja ho vam tenir tot ficat, ja la gent va començar a venir i va començar a comprar.
0: I vau vendre moltes coses o què?
1: Sí, sí, la majoria de coses.
0: Quin és el producte que es va vendre millor, Laia?
4: El que es va vendre més ràpid van ser les llibretes.
0: Mm-hmm. Que eren molt boniques, o per què creieu que la gent li agrada molt escriure i apuntar-se coses?
2: Perquè eren molt boniques i perquè segurament a la gent li agrada molt escriure.
0: Per les dues coses, no? Eren boniques
3: i també perquè pots recordar-te de les coses que necessites fer en aquella setmana.
1: Com la compra del mercat.
0: Mm-hmm.
3: Eren, en lloc d'una llibreta amb papers, eren pòstits.
0: Mm-hmm.
2: Que es podia canviar quan se t'acabaven el destro de postis.
0: El canviaves.
2: Sí.
0: Molt bé. I ara, mirant en perspectiva, mirant tot el que heu fet, no? Perquè vau decidir fer aquesta cooperativa, vau triar els càrrecs, vau triar l'equip directiu, vau registrar la cooperativa vau decidir el producte, vau començar a construir aquest producte. Quina valoració feu de tot aquest projecte, de tota aquesta experiència que heu viscut? Ainet.
3: Va ser molt divertit, perquè vam saber aprendre a treballar en grup. Va ser guai a l'hora de fer els productes, a l'hora d'anar a vendre al mercat. Ens va agradar molt.
5: Com que va ser tot a mà, ho vam poder treballar, saber com es feien, ara ja sabem què és, com es fa, i tot això, doncs és guai fer-ho. I la venda també va ser...
0: Què és el que us agrada més, el més divertit de tot plegat?
5: A mi, elaborar els productes.
0: Elaborar-los...
2: Per mi, el mateix, elaborar productes, construir-los.
1: A mi, el mercat, perquè era una experiència molt guai per estar amb els amics i la família.
0: I que la gent et compri coses fa il·lusió, també, no?
3: A mi, l'elaboració dels productes i també anar al mercat.
4: I a mi, fer els productes i anar a vendre al mercat.
5: També. Això, tot, com que tots hem dit el mateix, és també...
0: I hi ha alguna cosa que canviaríeu d'aquesta experiència, alguna cosa que potser no us ha agradat tant o que penseu que es podria fer diferent?
5: A l'hora d'elaborar els productes, com que va ser com vam elaborar cadascú, vam fer com uns grupets, cadascú va fer el que volia i ho vam... Jo canviaria, i ho vam fer tots, i jo canviaria que ens haguessin d'haver organitzat una miqueta més amb el tema d'elaborar, perquè cadascú feia el que volia, i no ens vam pensar primer molt bé els productes que havíem de fer. Va ser com idees, i aquestes idees ja ho vam començar a construir, i el que quedava millor era que...
0: Per tant, si ara tornéssiu a fer, potser us organitzaríeu millor en aquest sentit, no?
3: Sí, jo crec que sortirien molt millor els productes i seria molt més organitzat tot.
0: Molt bé, i escolteu, de tots els beneficis que heu fet, hi ha una part, si no m'equivoco, un 10%, que això fareu un donatiu a una associació o a una ONG, no?
3: Sí.
0: A qui heu escollit, Enzo?
2: Osona contra el Càncer.
0: I com és que heu escollit aquesta associació?
3: Perquè un dia vam fer una assemblea que vam apuntar totes les ONGs que volíem destinar el 10%, vam fer votacions i va sortir guanyadora a Osona contra el Càncer.
5: Bueno, la majoria de la classe va voler Osona contra el Càncer i
0: quines altres propostes hi havia sobre la taula?
1: També hi havia
5: veterinaris,
4: la protectora d'animals
1: i una de Narinan del Parkinson.
0: Ah, sí, és veritat, sí. Recordo que l'has comentat, tu, Roger, aquesta, Molt bé, home, què en penseu del fet de poder donar una part a una associació així? Creieu que val la pena?
5: Sí, val la pena.
3: Val la pena, si
2: donem perquè
5: donem ajuda a la gent aquesta que...
2: Osona contra el càncer...
5: El càncer és una...
2: De les malalties més... que no encara no hem trobat la cura per...
5: Per tot. Bé, n'hi ha que sí, però n'hi ha que encara no. I també hi ha bastanta gent que ho pateix i a vegades
2: és bo
5: ajudar.
2: Poder-los ajudar.
0: Molt bé, i així podeu aportar una mica un granet de sorra, no?
4: Sí.
0: I com fareu aquest donatiu? Vindrà aquesta gent a l'escola?
1: Sí, vindrà aquest donatiu. Vull dir, vindrà aquesta gent a l'escola.
5: Vindran unes persones d'aquesta associació, de Osona contra el Càncer, i vindran a recollir el 10% que dona cada classe i...
0: Molt bé. Doncs, escolteu, ara abans de donar pas als vostres companys de 5A, que també ens parlaran del seu projecte, no sé si hi ha alguna altra cosa que vulgueu comentar, que us agradaria explicar d'aquesta experiència, una cosa que no voleu deixar al calaix, que vulgueu...
5: Que ha sigut una experiència molt guai, és l'experiència de col·laborar tots, fer aquests productes, jo crec que s'hauria de fer a moltes escoles. Perquè és una
2: experiència única.
0: De fet, ja hi ha altres escoles de Manlleu que ho han fet, no?
5: Sí, vam fer una trobada.
1: Per trobar-nos amb ells i...
2: A Centelles.
0: I no només hi havia escoles de Manlleu?
5: No, sinó de tot Osona. De tot Osona.
0: Molt bé. Doncs què us sembla? Donem pas als vostres companys de l'altra classe perquè ens parlin del seu projecte. Doncs moltes gràcies. Fins la propera.
5: Adéu.

0: Molt bé, doncs ja tenim aquí els altres representants de 5è, que són els de la classe de 5è A, que també, igual que els nens i nenes de 5è B, doncs han fet una cooperativa. En aquest cas, però, amb un objectiu força diferent. Abans, per això, de parlar d'aquest objectiu, igual que els he demanat amb ells, m'agradaria que m'expliquéssiu una mica, qui vulgui, què és el projecte QM. Ja hi ha gent de l'altra classe que ens ho ha explicat, però per si hi ha algun oient que ha posat la ràdio ara mateix i no sap de què estem parlant, com li explicaríeu el projecte que heu fet, què és això del QM? Joan, a veure.
1: El projecte QM és un projecte on es treballa l'emprenedoria i on es fomenta el treball en equip i el treball cooperatiu. I és molt guai fer-lo perquè ens acosta a la vida real les empreses i les cooperatives.
0: Per tant, l'objectiu del QM és fer una cooperativa.
1: Sí.
0: I registrar-la.
1: Sí.
0: Molt bé. I això és el que vau fer vosaltres, no? Com us vau organitzar per fer aquesta cooperativa? Hi havia uns càrrecs? Tothom feia el que volia? Com va anar això? Qui m'explica, l'Unai?
2: Sí. Vam decidir fer grups i cada nen o nena decidia on volia anar, per exemple.
0: Però abans de fer aquests grups, em refereixo a l'estructura de la cooperativa. Hi havia un equip directiu, hi havia...
2: Sí, sí.
0: Val, això és el que volia que m'expliquéssiu.
2: Doncs dintre de l'equip directiu està el president, el tresorer, junt amb un ajudant que l'ajuda, i un secretari que també té ajudant.
0: Molt bé, sí, per tant, teniu els càrrecs una mica doblats, no? Hi havia com el president i el vicepresident, no?
2: Sí.
0: Molt bé, i Blès, que de fet no us he presentat, eh? Deixeu-me començar per aquí. Estic aquí amb l'Unai, amb en Maverick, amb l'Àlvaro, amb en Joan i amb la Blessing, de 5è A. Ara ja, un cop dits els noms. Blessing, aquests càrrecs de secretaria, de tresoreria, tot això, com ho vau fer per escollir-los? Us vau fer sorts?
3: No, vam fer com amb una votació per... Per exemple, una persona que volia fer de secretari o secretària es presentava.
0: Uh-huh.
3: Perquè volia fer aquest càrrec.
0: Val. I Maverick, si algú es volia presentar per aquest càrrec, què havia de fer perquè el votessin?
4: Pues tenia que... Pues...
0: Ho deia, jo vull ser tresorer i ja està, o havia de fer alguna cosa?
4: Per exemple, ho deia i ens donaven papers i anàvem... I, per exemple, no sé, un company, si era més bo, per exemple, mates, el votaven més i així el que tingués més votacions pues, seria tresorer o tresorera o qualsevol cosa, els que s'organitzessin més i qui estiguessin més preparats.
0: Però... Álvaro, a veure, i aquesta gent com presentaven aquesta candidatura? Què feien?
5: Bueno, ben bé, el que feien era presentar una candidatura que després d'uns dies ens vam preparar una mica i vam expressar per què volíem ser, per exemple, tresorer, president o secretari, perquè ens presentàvem en aquest càrrec.
0: I vau haver de fer cartells o...
5: Sí.
0: I eslògans, també. Per tant, com unes eleccions, no?
5: Sí.
0: I aquí tenim algun dels representants de l'equip directiu entre vosaltres o no? En Joan, que
1: sí.
0: És?
1: Jo sóc el president de la cooperativa.
0: President de la cooperativa. Per tant, tu també vas haver de fer doncs, la teva
1: sí.
0: candidatura, no? Molt bé. Escolteu, vosaltres vau escollir el nom de Pompeu Films, val? I en aquest nom ja tenim un spoiler clar de quin era l'objectiu d'aquesta cooperativa. A l'altra classe ens han explicat que van fer producte, però aquí heu fet una cosa diferent. Ens ho podeu explicar una mica, sisplau?
1: Nosaltres hem encarat el projecte diferent i en comptes de fer productes hem produït un curtmetratge i per això el nom... és diferent, o sigui, és Pompeu Films d'una productora de cinema.
0: Vale, per tant, l'objectiu de la vostra cooperativa era fer un curtmetratge.
1: Sí.
0: Vale.
1: Sí.
0: A l'altre grup havien de fer producte, per tant, i això no ho hem explicat amb els altres, vosaltres vau, tant ells com vosaltres, vau aportar un capital inicial, uns diners, per invertir, no? En el seu cas, m'imagino que devia ser per comprar matèria prima per construir els productes. En el vostre cas, en què heu invertit aquests diners? Qui m'ho explica, això? Maverick, a veure.
4: Sobretot vam també invertir amb la roba dels protagonistes.
0: Val, roba de protagonistes. Què més? Unai, en què més heu invertit?
6: Vam invertir també...
0: Material de rodatge, vau necessitar comprar alguna cosa?
6: Sí, sí que vam decidir. Ahir sí que vam tindre que haver comprat material.
0: Com, per exemple?
6: Uns auriculars.
0: Vam necessitar uns auriculars, molt bé. Què més, Joan?
1: Vam pagar a un dissenyador gràfic perquè ens fes el cartell.
0: Molt bé. Però vosaltres vau dissenyar primer unes idees que teníeu, no?
1: I després el dissenyador ens les va convertir... en un cartell molt xul.
0: Molt bé. Digueu-me una mica com han sigut les hores de rodatge, perquè suposo que heu invertit bastantes hores al rodatge. Però bé, abans del rodatge, o sigui, per arribar al rodatge hi ha d'haver una feina prèvia, no? Què s'ha fet abans del rodatge, Blessing?
3: Doncs...
0: Perquè aquesta història no surt del no res, no?
3: No. Doncs hi ha els que fan... O sigui, els productors de rodatge, per exemple. Els
0: hi ha uns guionistes, no, també?
3: Sí.
0: I què fan aquests guionistes?
3: O sigui, escriuen de què anirà la història.
0: Val. I hi havia més d'un equip? Hi havia un sol equip de guionistes?
3: No,
0: una sola
3: hi havia
0: persona.
3: Dos.
0: Molt bé. Digues, Álvaro, digues.
5: Vam començar amb dos grups de guionistes... Els dos van proposar la seva idea a la classe i vam acabar fent un curtmetratge.
0: Una fusió de les dues històries, no?
5: Una fusió entre els dos grups que es van acabar ajuntant i van crear un curtmetratge.
0: Val, per tant, teníem un equip de guionistes, per una banda. Què més teníem?
3: Un equip de rodatge.
0: Un equip de rodatge, què més, Joan?
1: Teníem un equip d'atrezzo que ens va dissenyar la roba que portarien i els objectes.
0: Molt bé. Què més, Unai?
2: També hi ha un equip de màrqueting i xarxes que es dedicaven a fer els vídeos per pujar-los després a l'Instagram.
0: Val, per tant, vau fer una conta d'Instagram, també. Molt
2: sí.
0: bé. Bles, ja han dit el que volies dir, potser, no?
2: Sí.
0: Val. I llavors sí que ja ens anem a aquestes hores de rodatge, no? Com ha anat, això? Aquest rodatge.
2: Bastant bé.
0: Sí? De fet, vosaltres, tots cinc aquí apareixeu, perquè tothom apareix en algun moment al curtmetratge, però no sou actors com a tals. Bé, tu sí que tens una escena.
2: Sí.
0: Què et va semblar, Blés? T'ho imaginaves així, el fet de rodar escenes?
3: Pensava que no faria cap escena, pas.
0: Però el fet de rodar-la, t'imaginaves que seria d'aquesta manera? Més fàcil, més difícil?
3: Una mica més fàcil.
0: Una mica més fàcil, eh? Perquè s'han d'anar repetint, no? Les escenes, etc. Molt bé, i per tant, heu fet un curtmetratge i quan va una plaça, llavors, vosaltres què veníeu a plaça? Perquè els altres venien producte, però vosaltres teníeu una altra cosa, no? Maverick.
4: Vam vendre entrades, fèiem alguns grups i anàvem a la gent i preguntàvem si volien venir al nostre curtmetratge i si no podien venir, pues li dèiem que si podríem fer un donatiu a Osona contra el càncer i vam començar a vendre entrades, hi havia persones que ens deien que no, fins que es va acabar l'hora i vam fer uns quants diners.
0: Perquè això d'Osona contra el càncer ja ho parlem també, com hem parlat amb els altres, és l'associació on heu decidit donar el 10% dels beneficis. Molt bé, com valoreu els altres l'experiència en el mercat? Tots en podeu dir la vostra, Joan?
1: És una experiència bastant xula perquè podem viure... doncs com una experiència d'un negoci venent els nostres productes i també podem millorar la nostra facilitat de venedors perquè hi va haver-hi gent que treia la gent més fàcil que d'altres.
0: I... Va, hi ha gent que té dots per això, no? Per el comerç, no? Una mica, i per... Hi ha qui sap vendre més la moto que una altra, no? Podríem
1: sí,
0: dir.
1: Sí.
0: Unai, a tu et va agradar anar al mercat?
6: Sí, la veritat és que l'experiència d'haver anat a vendre em va agradar molt.
0: I l'Àlvaro?
5: A mi també em va agradar molt perquè va ser com tenir un negoci i em va agradar molt. Perquè va ser molt divertit, vam estar venent, fent càlculs, i a mi em va agradar molt, mm-hmm, sobre tot això.
0: I la Blesc, què m'explica?
3: Doncs a mi també em va agradar bastant aquesta experiència.
0: Per què? Què és el que més et va agradar?
3: És que mai he tingut, tingut aquesta experiència per vendre coses...
0: Era la primera vegada, eh? Molt bé, i escolteu, m'heu dit que vau vendre entrades. Això vol dir que aquest curtmetratge es deu poder veure a algun lloc, o algun dia, en algun moment?
3: Sí.
0: Quan
3: sí,
0: serà
3: sí.
0: Això? A veure, va, que això és el que ens interessa. Maverick.
4: És aquest 4 de juny, sí, aquest dijous, a les 7 de la tarda.
0: Molt bé, i què passarà, Joan, aquest dijous?
5: La trama.
0: No,
5: ah,
0: és simplement la projecció. Bueno, la trama, podeu avançar una miqueta si no feu gaire spoiler.
1: Doncs farem una presentació prèvia a la projecció,
0: uh-huh,
1: i després es projectarà, i quan s'acabi el curtmetratge sortirem tots a l'escenari i direm unes quantes paraules finals de comiat, i després els pares o la gent que estigui al públic podrà fer preguntes, i nosaltres, que estarem a l'escenari, les respondrem.
0: Molt bé. I és obert a tothom? Pot venir tothom a veure aquest curtmetratge? O és només per les famílies? Com va això?
6: És obert a tothom.
0: A tothom. I és gratuït?
3: No.
0: No, perquè és el que vau vendre, no?
1: I si aneu allà i us fa gràcia comprar... Si us fa gràcia veure'l, però és el dia 4 i esteu allà davant del teatre... Podeu comprar entrades el dia mateix.
0: Encara en queden algunes, no?
1: Sí, sí, encara
0: però
1: en queden algunes.
0: Crec que n'heu vengut bastantes, eh?
1: Sí,
3: sí.
0: Tenim... O sigui, anem més enllà de mitja entrada llarga, no? Crec que hi ha una capacitat de 200 persones i porteu unes 140 entrades venudes. Vull dir que està molt bé. Molt bé, i escolteu, feu-me una valoració... ara que ja esteu a punt de... Perquè això suposo que serà l'últim acte d'aquesta experiència, no? La projecció del documental. Fem una valoració de l'experiència en general. Tots hi podeu dir la vostra, eh? Què és el que més us ha agradat? També em podeu dir què és el que menys, o si hi ha alguna cosa que milloraríeu. I què us emporteu d'aquesta experiència? Blessing.
3: Jo estic molt orgullosa per estar dins d'aquesta cooperativa i per fer la meva pròpia escena. I també per tenir un propi càrrec.
0: T'ho vas passar bé, tant fent l'escena
3: sí,
0: com amb l'Atrezzo, perquè amb l'Atrezzo també donàveu personalitat als personatges una mica, no?
3: Sí.
0: Perquè decidíeu com havien d'anar vestits, etc. I en Joan?
1: M'emporto dos molt bons aprenentatges. Un en el rodatge, per si algun cop ho torno a fer ja tindré l'experiència feta. I l'altre que... M'emporto una mica més de dots emprenedores per en un futur si les puc fer servir, i així em facilitarà.
0: Ja tindràs una mica d'experiència en el tema, no?
1: Sí.
0: Molt bé. I l'Àlvaro?
5: A mi m'ha agradat molt poder emprendre aquest projecte amb tota la classe, i la veritat és que ser l'ajudant del tresorer m'ha agradat molt perquè he pogut fer... una mica de feina amb els càlculs, i també m'ha agradat molt poder fer ajudant a màrqueting i xarxes, perquè ens ho hem passat molt bé dissenyant els guions dels vídeos de l'Instagram, i sense cap dubte tornaria a repetir.
0: Per tant, tu també estaves a l'equip directiu.
5: Sí, bueno, ajudant al tresorer.
0: I han sortit els comptes o no?
5: Sí.
0: Bé, no?
5: Sí.
0: Molt bé. I en Maverick, què s'emporta d'aquesta experiència?
6: Pues,
4: quan va ser bastant guai fer per mi, com jo sóc guionista, va ser molt guai escriure el guió i quan rèiem o això.
0: Perquè a més a tu t'agraden molt les sèries, les pel·lícules, també, no?
4: Sí.
0: I no ho direm, evidentment no ho explicarem, però tu vas tenir una idea bastant bona per la història d'aquest curtmetratge que es podrà veure el dijous al Teatre Centre. Molt bé. I l'Unai, què s'emporta d'aquesta experiència?
6: Jo m'emporto l'experiència d'haver fet una petita part del guió, ja que formo part del grup de guionistes i pues, em va agradar molt ajudar.
0: Molt bé. I abans parlàvem amb els de l'altra classe, que van decidir destinar el 10% dels beneficis a Osona contra el Càncer. I vosaltres també heu decidit la mateixa associació, no? Em podeu explicar una mica com va sorgir fer aquest donatiu amb aquesta associació, per què vau escollir? Qui m'explica això? Joan, vinga.
1: Primer vam fer unes votacions on la gent presentava diferents ONGs i va sortir la més votada d'Osona contra el Càncer, però també creiem que està molt bé per donar un 10% a una ONG perquè hem fet bastants diners i doncs donar un 10% és un bon acte perquè segurament que els necessiten.
0: I a part d'aquesta associació van sortir altres propostes?
1: Sí.
0: Quines més hi va haver sobre la taula? Ho recordeu, Unai?
6: Per exemple, va sorgir una ONG que era d'una protectora.
0: Protectora d'animals, eh?
6: Sí.
1: També va sorgir una ONG dels refugiats de la guerra d'Ucraïna. I em sembla que també em va sorgir una contra el canvi climàtic, però no me'n recordo de gaire més.
0: Molt bé. Vosaltres ja sabíeu aquest curs abans de començar que havíeu de fer el projecte QM? N'havíeu sentit a parlar?
3: No. Nosaltres no ens recordem gaire.
0: La Blaise no, eh? En Joan sí?
1: Jo ja sabia que faríem aquest projecte perquè la meva germana m'ho havia explicat, però jo al principi estava una mica atabalat perquè a mi no m'agradava fer productes ni res d'això perquè no en sé i no m'agrada, però quan vaig saber que podríem fer un curtmetratge em vaig ficar molt content i molt animat.
0: I a part no sou ni l'únic grup ni l'única escola de Manlleu ni d'Osona que ha tirat endavant aquest projecte, oi? Hi ha més gent que ha fet això, oi que sí?
1: Sí, sí.
0: I vau fer una trobada de cooperatives no fa gaire. Com va anar això?
3: Molt bé.
6: Va anar molt bé, la veritat.
0: Sí? Vau poder conèixer altres projectes d'altres escoles o no vau tenir gaire temps?
1: Jo vaig socialitzar amb molta gent on ens explicaven els diners que havíem fet i els productes.
0: I vau veure o vau conèixer algun projecte també una mica diferent com el vostre? Allà parlant amb els companys i companyes?
1: No.
0: Tots feien producte?
1: Sí.
0: Crec que n'hi havia un, que potser no vau parlar amb ningú, però hi havia una escola que també tenia un projecte molt interessant que organitzaven una caminada pel poble. No en vau sentir parlar d'això?
1: No.
0: Bé, també està bé. De fet, està bé qualsevol opció, l'important és que us ho passeu bé. Pel que m'heu explicat, entenc que l'heu gaudit molt.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs no sé si hi ha alguna cosa que us heu deixat al calaix i que voleu dir abans de que acabem el programa. La Blaise?
3: Doncs us diem el preu de les entrades. Ah. Cada entrada val 5 euros.
0: Valen 5 euros, important per la gent que vulgui venir. Repetim, dijous 4 de juny al Teatre Municipal de Manlleu a les 7 de la tarda es podrà veure aquest curtmetratge que es diu, no ho hem dit?
3: Entre arbres.
0: Entre arbres, eh? Joan, volies dir una última cosa?
1: Sí, que per si algú s'ha despistat, el projectem al Teatre Municipal del carrer del Pont. Per si algú s'ha pensat que era el Rossinyol, no, és el del carrer
0: del Pont. Exacte, el carrer del Pont, que la gent no se'ns equivoqui. Molt bé, doncs moltes gràcies, nois i noies, per explicar-nos tot aquest projecte. Estem molt contents que l'hagueu gaudit tant i que l'hagueu pogut explicar a la gent. i a veure si tenim una altra oportunitat de venir a la ràdio, que és guai això de venir a la ràdio, que sí?
2: Sí.
0: Doncs va, fins la propera.
2: Sí.

0: Bona tarda. Avui emetem l'últim programa de Pessics de Català de la temporada.
1: Durant tots aquests mesos hem parlat de molts temes diferents, però tots amb un mateix fil conductor: fomentar l'ús del català.
0: Des de la cultura fins a la formació, passant per la comunicació i el dia a dia, hem volgut posar en valor la importància de mantenir viva la llengua i fer-la créixer en tots els àmbits.
1: I avui tanquem temporada parlant d'errors que fem sovint quan parlem català. Errors de pronúncia i també de lèxic.
0: Doncs comencem. Comencem per algunes paraules que pronunciem malament.
1: Sabeu aquelles paraules en què canviem l'accent sense adonar-nos-en? Per exemple, diem omoplat, però és omòplat. Diem període, però és període. Diem mèdula, però és medula. Diem pneumonia, però és pneumònia. I diem olimpiada, però en canvi hem de dir olimpíada.
0: També ens passa amb el so de la S. A vegades el fem sonor quan no toca, o al revés.
1: Per exemple, no és Brussel·les, sinó Brussel·les. No és impressió, sinó impressió. I tampoc hem de dir alcaldessa, sinó alcaldessa.
0: I al contrari, diem Àsia, amb S sonora, i hem de dir Àsia. Diem nasal, amb S sonora, i hem de dir nasal, amb S sonora. Diem medusa, amb S sorda. Per tant, ho escrivim, hauríem d'escriure amb doble S, però en realitat, correctament, hem de dir medusa. I a vegades diem sona i hauríem de dir zona, amb S sonora, la que vibra.
1: També ens equivoquem amb les vocals, amb la E i amb la O. Diem interès quan hauríem de dir interès, s'escriu amb accent obert. O diem fórmula quan en realitat hem de dir fórmula, amb accent tancat.
0: Ara passem al lèxic. Hi ha paraules que fem servir amb un significat que no els correspon.
1: Podem dir caldria abonar la terra? Doncs no, perquè abonar, aquest verb significa pagar, o també pot voler dir pagar l'abonament d'una cosa, o acreditar, o donar com a cert. I el verb adobar és posar adob. Per tant, el que hem de dir és cal adobar la terra.
0: Unes altres paraules que potser ens confonen. Capsa o caixa? Capsa és... designa el receptacle de cartró o de llauna o de fusta de forma variable, però més aviat petit, un receptacle petit, amb una tapa agafada. En canvi, caixa és un receptacle d'una mida gran, d'una certa grandària, i que té una forma rectangular i sobretot amb fons, amb molt fons. Per tant, podríem dir he comprat una capsa de bombons, perquè és un receptacle petit amb una tapa. En canvi, he de dir la meva família ha regalat una caixa de llibres a la biblioteca. Caixa, és un receptacle gran amb fons, amb molt fons.
1: Una altra parella de paraules que també ens confonen: posar i ficar. Posar és fer que una cosa sigui en un lloc determinat on no era, o en una nova posició. Per exemple, va posar el llibre damunt la taula. En canvi, ficar és fer entrar una cosa dins una altra. I un exemple seria: no puc ficar la clau al pany.
0: Molt bé. Doncs ara us proposem un petit joc. Escolteu aquestes frases i detecteu què hi falla. Per exemple, primera frase: és una ampollona i tot li surt bé, però sempre es dedica a despotricar dels altres. Se li veu el plomero d'una hora lluny. En aquesta frase hi ha tres errors, hi ha tres paraules incorrectes. Sabeu quines són? Doncs la primera és, potser ja, ja l'heu trobada, és ampollona. Eh? Ampollona no existeix, és una paraula que ens ve del castellà i de moment no és al diccionari. Com ho podríem dir, això? Doncs podríem dir, és una set ciències, o és molt aplicada, o és molt estudiosa, eh? I tot li surt bé. Però sempre es dedica a despotricar, no existeix. Podríem dir, es dedica a mal parlar, a criticar els altres, a xerrar tort i a dret. I la tercera paraula que és incorrecta seria plomero. Se li veu el plomero d'una hora lluny. Aquesta paraula plomero no és normativa. Podríem dir, se li veu el llautó. Per tant, la frase correcta seria és una set ciències i tot li surt bé, però sempre es dedica a mal parlar o a criticar els altres. Se li veu el llautó.
1: Va, una altra frase amb errors. A veure si els sabeu trobar. També n'hi ha tres. La frase és: en sèrio, la meva decisió és inaplaçable. El diàleg està en un punt mort, en un impàs. Tres errors. El primer error, en sèrio, és una expressió que ens ve del castellà. Caldria dir en català seriosament o de debò. El segon error, inaplaçable. Caldria dir inajornable. I el tercer error de la frase que he dit abans seria impàs. I l'expressió correcta en català seria punt mort, o bé cul de sac, o bé carreró sense sortida. Per tant, com quedaria la frase dita correctament? Seriosament, la meva decisió és inajornable. El diàleg està en un punt mort.
0: Anem per una altra frase. A veure, després d'una nit de jarana, es va donar compte que li havien robat el candau de la bici. En aquesta frase també hi ha tres errors. Sabeu quins són? El primer és jarana. Aquest so de j no el tenim en català, per tant, no és correcte. Per què podríem substituir? Doncs per gresca, tabola, gatzara. La segona paraula és un verb. Es va donar compte. Donar compte no és correcte, és adonar-se. Per tant, es va donar compte, el canviaríem per es va adonar. Es va adonar que li havien robat el... La tercera paraula incorrecta és candau. Aquesta sí que sembla ben catalana. Doncs de moment no és el diccionari. Com ho diríem? Doncs diríem cadenat, el cadenat de la bici. Per tant, la frase correcta seria: després d'una nit de gresca es va adonar que li havien robat el cadenat de la bici.
1: Una altra frase: agafa les fiambreres que hi ha sobre l'encimera i procura que el microones estigui enxufat. Aquest és difícil, perquè són errors que cometem amb molta freqüència. Tres errors, mireu. El primer, fiambrera. És una paraula incorrecta, no surt al diccionari tampoc. Ens ve del castellà i en català hem de dir o carmanyola o portaviandes. El següent error, encimera. La part superior de la cuina on hi treballem, on hi tallem les verdures. Cal dir en català taulell de la cuina o marbre de la cuina. I el tercer error, enxufat. Cal dir endollat. És el verb endollar i l'endoll. On endollem és l'endoll. Per tant, la frase amb les correccions seria: agafa les carmanyoles que hi ha sobre el taulell de la cuina i procura que el microones estigui endollat.
0: Molt bé, una altra frase. Li fa molt mal la muñeca des de fa temps i no pot anar al treball. Em sembla que aviat rebrà el finiquito. Aquí també hi ha tres paraules incorrectes. La primera és muñeca. Sabeu que muñeca és una paraula incorrecta, tot i que la fem servir sovint. Es diu canell. Segona paraula incorrecta en aquesta frase és treball. No pot anar al treball. La paraula correcta seria feina. No pot anar a la feina. I la tercera paraula, finiquito no és una paraula adequada, hauríem de dir liquidació o quitança. Per tant, la frase correctament construïda seria: li fa molt mal el canell des de fa temps i no pot anar a la feina. Em sembla que aviat rebrà la liquidació o la quitança.
1: Va, i l'última frase. Algú sap com s'ha de medir un tub de desaigua que fa una corba? Aquí també hi ha tres errors. I el primer és medir, aquest verb que és incorrecte en català i que hauríem de dir mesurar. El segon error és desaigua, que cal dir desguàs. I el tercer error és corba, que cal dir corba, escrit amb O i amb B alta. Per tant, la frase correctament seria: algú sap com s'ha de mesurar un tub de desguàs que fa una corba?
0: Doncs molt bé, en poca estona hem après moltes paraules noves, Mariona.
1: Moltes.
0: I ara, abans de continuar amb la secció de la paraula del dia, us convidem a escoltar la cançó A la ciutat, d'en Caim Riba.

0: I com sempre, acabem el programa amb la secció La paraula del dia. La paraula del dia d'aquest mes és...
1: piular.
0: Si ens fixem en la definició original, piular significa cridar els pollets de la gallina i altres ocells. Però, si ens fixem en el vocabulari de les xarxes socials, aquesta paraula també significa publicar instantàniament en un microblog un missatge amb un nombre de caràcters limitat.
1: Quan parlem de xarxes socials, tuitar i piular neixen del mateix lloc, la metàfora de l'ocell. Twitter, ara X, va triar l'ocell com a símbol i el verb anglès to tweet vol dir literalment piular.
0: En català això va obrir dues vies. Tuitar, no tuitejar, com a adaptació directa de l'anglès. I, d'altra banda, piular, aprofitant un verb ja existent en català amb el mateix significat literal. Així, piular és una opció més genuïna i tuitar una adaptació del nom de la xarxa, totes dues correctes segons el diccionari, totes dues són el diccionari.
1: De la mateixa família hi ha el nom piulada, que és un missatge curt amb un nombre de caràcters limitat i que pot incloure contingut multimèdia. Es publica al Twitter.
0: Si ens fixem a l'Instagram, el català tendeix o bé a traduir quan ja hi ha un verb natural, per exemple, seria el cas de publicar, seguir, comentar, o bé adaptar o mantenir l'anglicisme quan és molt específic, per exemple, en paraules com reel, hashtag. Això explica per què conviuen formes més genuïnes amb altres que són més internacionals.
1: Anem a veure ara, Gemma, el lèxic més habitual d'Instagram.
0: Publicar.
1: És el verb general, penjar una foto, un vídeo o un text del perfil.
0: Publicació.
1: El contingut que queda fix al perfil. Una foto, un carrusel, un vídeo...
0: Història o stories.
1: En català es diu històries, en singular... Perdó, història en singular o històries, en plural. Són continguts efímers que duren 24 hores.
0: Reel o reels.
1: Sovint es manté l'anglicisme reel, tot i que també es pot dir vídeo curt en contextos més formals.
0: Fer m'agrada.
1: Equivalent a like. És la forma més recomanada en català.
0: Comentari o comentar.
1: Escriure una resposta sota una publicació o una història.
0: Seguir o deixar de seguir.
1: Són verbs plenament catalans que substitueixen follow, unfollow.
0: Etiqueta i etiquetar.
1: Mencionar algú en una foto o un text amb arroba.
0: Hashtag o etiqueta.
1: Aquí conviuen aquestes dues paraules, hashtag i etiqueta. Hashtag és molt estès i etiqueta és més genuïna al català.
0: Compartir.
1: Enviar una publicació a algú o penjar-la a les històries.
0: I podríem continuar amb més vocabulari de les xarxes socials, però seria llarguíssim i ho deixarem per una altra ocasió. Avui aquí, acabem aquí el programa del mes i de la temporada.
1: Esperem retrobar-nos al setembre vinent per continuar parlant d'aspectes que tenen a veure amb el català. Ara us deixem amb la cançó Raig de Sol dels Catarres. Molt bon estiu a tothom.
0: Bon estiu i fins al setembre.

ara, en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribarem amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és multa, això és heavy shit. Que ho sàpiga. Segueixo

VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic.

0: Senyores i senyors, nois i noies, amics, amigues, què tal com estem de nou aquí en el VIP 45, nova edició per escoltar i recordar aquelles cançons que tants i tants records ens porten dels 70s, 80s i 90s. En aquesta sintonia, de nou una nova edició del VIP 45. Jo mateix, fent aquesta feina, Josep Lloret, és tot un plaer estar aquí amb vosaltres. I començant amb una versió, la cantada del Penguin Invasions, una cançó doncs, que va tenir dues etapes, la instrumental, que va ser doncs, que el moment que la van llançar l'any 83, i aquesta. L'hem escoltat, l'hem recordada, per començar ja aquesta nova edició del VIP 45. Amics, som-hi!
1: Els 70s, 80s i 90s a VIP 45.
0: I a inicis dels 90 arribaven els Inner City des d'Estats Units. Ens conquerien amb aquesta bona vida. L'escoltem ara mateix. Això es diu Good Life. Let me take

Josep Lloret. Molt bé, això és el Beat 45. Aquest és el programa que recorda aquelles cançons que varen ser èxit. I cançons autèntiques com aquesta que ja sona per la mà de Shannon. És el Let the Music Play. Per què no deixes que soni la música? Una cançó d'inicis de 80 i que ara mateix recordem.

0: Aquesta noia que arribava des dels Estats Units en poquíssimes setmanes es va convertir en tota una sensació també aquí al nostre país. Fa molt de temps d'això. Let the music play. Era Shannon. Molt bé, i això és el VIP 45.
1: Si tens tants anys o més que el nom del programa, t'agradarà VIP 45.
0: N'estic convençut que t'agradarà. Com, per exemple, també escoltar i recordar aquesta de Xalamar, un dels grans, amb aquest I Night to Remember. Una nit per recordar. Grans records, èxits dels 70s, 80s i 90s.

0: Ell es diu Gianni Coraini, més conegut per Ken Laszlo. De fet, és un home que hi va posar moltíssimes les veus en diferents projectes italo-disco, però segurament el més popular va ser amb aquesta, Ken Laszlo. Don't cry, no ploris. Recollint els èxits, fent el viatge a través del VIP 45, tot recordant aquelles cançons que va triomfar ja fa una bona colla d'anys.
1: Mira, una d'aquelles cançons de l'època de les boles de miralls. VIP 45.
0: Directe cap als 90 amb una de les cançons d'autèntic luxe amb 52, Energy 52 i Café del Mar. Una cançó que es va fer molt i molt popular i que ara mateix nosaltres recordem. Això és tot un himne. Una cançó que, de fet, va marcar moltíssim les pistes de ball i que nosaltres, doncs, avui mateix, dins el VIP 45, volem escoltar i recordar.

0: Now I'm Feeling, o aquella mateixa Júlia. Do You Really Need Me és també una de les cançons molt conegudes d'aquest home que arribava directament des d'Alemanya i que amb el seu Italo Disco triomfava en els 80. Això deia alguna cosa com... Realment em necessites? Do You Really Need Me? Això és el VIP 45. Estem repassant les cançons i els èxits d'aquestes tres dècades, els 70s, els 80s i els 90s, com sempre aquí, en aquesta sintonia.
1: VIP 45, te'n recordaràs.

0: Arribava des del Regne Unit. Tenia influències en la producció italiana del mateix Roberto Zanetti, Ice NC, Ian Campbell. I aquest Thinking About The Way és una de les cançons que de nou hem escoltat aquí en el VIP 45.
1: A VIP 45
2: a vegades també punxem els discos a 33.
0: Tenim més coses, més música, més èxits i sorpreses com aquesta, que ja tot seguit comença a sonar. Tenim el gust i el plaer de presentar-vos i recordar a un dels grans de la música, com és Billy Ocean, Caravan Queen.

0: aquí el teníem, el gran Billy Ocean, amb una de les cançons conegudes del seu gran repertori musical, com és Caribbean Queen, entre les moltes, doncs, que l'home va produir en el seu dia. I nosaltres, doncs, aquí també, de nou, l'hem tornat a escoltar i recordar, per què no?
1: VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic.
0: I de Billy Ocean anem, canviem radicalment d'estil, i anem directament cap a l'any 1986. Aquell estiu arribava una banda que es feia dir Joy, era aquesta. I la cançó tan coneguda d'èxit, el Touch by Touch, una cançó que és arxiconeguda i que, de fet, moltíssima gent va ballar. Una cançó, doncs, que ja sona ara mateix aquí, dins el VIP 45.

0: fet, Alemanya va estar sense cap mena de dubte al bressol de moltes de les bandes de l'Eurodance que més va triomfar a la dècada dels 90, sobretot. Sash. Al capdavant, el DJ i productor alemà Sascha Lappensen. Juntament amb Ralph Kamerlet, hem escoltat l'Stay, una de les cançons doncs, que ja ens ha conduït directament a la recta final d'aquesta hora.
1: VIP 45, els èxits i novetats del segle passat amb Josep Lloret.
0: I marxem.
2: Hey, DJ, listen to the rhythm.
0: I ho fem així, amb Joe Maran, el Give Me a Break. Us emplaço, doncs, a una nova edició del VIP 45, aquí en aquesta ràdio i en aquesta mateixa sintonia. Rebeu, doncs, una molt forta abraçada de jo mateix, Josep Lloret. Que vagi, doncs, molt i molt bé. Això és el VIP 45. Recordem, doncs, els 70s, 80s i 90s.

Qui dubta d'en Clint Eastwood mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encena espurat i guarda un secret i llisa un coniat a la llauna. S'adorm, somia, trens i mercaderia en indis xeients damunt una colina a sa llum de sa lluna. Se desvetla, s'aixella, orina i no té son. I pensa, ballerada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa i tira per sa carretera, ja podem veure.

Arriba, dos homes se li traten, ell investillen, volen sabre on és en Morgan Freeman, que és negre, de million dollar, baby, do you know? Maybe, dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se tallen sa seva vida.